0: preparar-li una guimau paperit con si quin s'han traïdor, no hi nadó.
1: Oh, Víctor Caspar.
0: De què hi hauré, gos, aquest traïdor? Hi ha dragón en Big Bus. Sóc guapa, quin imitaliuan.
1: Oh, Bus, si ten John, en gran que m'has tenen a dragón.
0: Con d'una pelain, i pa hi va hauré nago. O va que canglina.
1: Oh, Víctor.
0: Acura un dia ang mahibaw nga busintin siya. Sa bangag sa ilong na traidor!